0: Matí 360.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres.
2: Parlar de Lennon és parlar d'una icona, d'una llegenda, multiinstrumentista, compositor, un dels membres fundadors de Beatles, banda entre les bandes. Juntament amb Paul McCartney va formar una de les parelles de compositors més importants i més competitives també del segle XX.
1: Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. Dimecres, un atac rus va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna.
2: Arriba als cinemes Escape Room 2.
3: Tornem a jugar? Merda.
4: Té tota la pinta de ser un altre escape room.
3: I això no és cap escape room.
5: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
3: Merda, aquesta no l'esperava.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: 360.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres.
2: Parlar de Lennon és parlar d'una icona, d'una llegenda, multiinstrumentista, compositor, un dels membres fundadors de Beatles, banda entre les bandes. Juntament amb Paul McCartney va formar una de les parelles de compositors més importants i més competitives, també, del segle XX.
1: Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. Dimecres, un atac rus va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna.
2: Arriba als cinemes Escape Room 2.
3: Tornem a jugar? Merda.
4: Té tota la pinta de ser un altre Escape Room.
3: I això no és cap Escape Room.
5: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
3: Merda, aquesta no me l'esperava.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.

0: Alemany. El meu pròxim cotxe serà un Audi.
1: Si tu també fa temps que somies amb un Audi, vine a veure'ns Autopodium Audi Selection Plus fins la Fira Expo Ocasió Girona.
2: Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
4: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres.
5: Parlar de Lennon és parlar d'una icona, d'una llegenda, multiinstrumentista, compositor, un dels membres fundadors de Beatles, banda entre les bandes. Juntament amb Paul McCartney va formar una de les parelles de compositors més importants i més competitives, també, del segle XX.
4: Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. Dimecres, un atac rus va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna.
5: Arriba als cinemes Escape Room 2.
6: Tornem a jugar? Merda.
7: Té tota la pinta de ser un altre Escape Room.
6: I això no és cap Escape Room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
6: Merda, aquesta no me l'esperava.
3: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaire, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre vin a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
6: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
7: Radio Marina. Matí 360.
8: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres.
9: Parlar de Lennon és parlar d'una icona, d'una llegenda, multiinstrumentista, compositor, un dels membres fundadors de Beatles, banda entre les bandes, juntament amb Paul McCartney, va formar una de les parelles de compositors més importants i més competitives, també, del segle XX.
8: Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. Dimecres, un atac rus va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna.
9: Arriba als cinemes Escape Room 2.
10: Tornem a jugar? Merda.
11: Té tota la pinta de ser un altre Escape Room.
10: I això no és cap Escape Room.
12: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
10: Merda, aquesta no me l'esperava.
4: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: El so de Vilky amb David Guetta, Jazz, The Way You Are, un tema que hem escollit per començar aquest dimarts 13 d'octubre del 26, el primer dia laborable, el primer dia feiner d'aquesta setmana, una mica més curta, donat que ahir va ser festiu a nivell estatal, per tant hem tingut un cap de setmana llarg de 3 dies, i això es notava, especialment en el trànsit, en l'operació tornada ahir, van arribar a entrar a Barcelona doncs, més de 270.000 vehicles procedents de destinacions, com per exemple el Maresme i la Selva Marítima.
1: Matí 360.

0: Doncs comencem una nova setmana després d'aquest cap de setmana llarg en què hem tingut doncs, força bon temps a tot el territori i també activitats diverses. Per exemple, hem pogut assistir a la cloenda de la tercera edició del Festival de Cinema de Blanes. Ara en parlarem a les notícies. I ens anem aquesta setmana, que també es preveu doncs, amb força activitat. De fet, el proper cap de setmana hi ha a Blanes el Blanes Urban Fest, el BUF, del que també ja us hem parlat en algunes ocasions als informatius de Ràdio Marina, també al nostre web, al nostre portal de notícies marina360.cat. Tot plegat us ho anirem explicant durant aquesta setmana. En un dimarts en què les temperatures han pujat, les mínimes han pujat, i avui també es preveu que les màximes puguin arribar a valors d'entre 24 i 26 graus a les hores centrals del dia. Això sí, amb força núvols i obertura d'algunes clarianes en alguns moments del dia, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. Notícies, agenda d'activitats, mobilitat, portades dels diaris, bona música i tot això en la primera hora, al 100.3 i 96.2 de Ràdio Marina, també al nostre portal marina360.cat. I a la segona hora, avui, com cada dimarts, arriba Josep Serra, de Serres Immobiliaris de Santa Susana, per parlar-nos de temes relacionats amb l'habitatge, amb el mercat de la vivenda. Avui parlarem d'una qüestió recurrent i és si continua sent un bon moment per comprar una vivenda per destinar-la com a producte d'inversió. En parlarem a la segona hora del matí, 360, i la Montse Rico també ens portarà, com cada dia, el viatge en el temps en el DeLorean per saber què passava en el món de la música tal dia com avui. Salutacions a tot l'equip de l'Isabel González, de la Montse Rico, el Daniel Mateo i qui us parla, Josep Lluís Vidal. És un plaer acompanyar-vos cada dia aquesta primera hora del matí en l'inici del dia. Comencem, doncs, ara a les 8 i 6 d'aquest dimarts amb la informació, amb les notícies. I comencem explicant-vos que el Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents. L'entitat, fundada l'any 1976, va reunir prop de 300 persones en un acte celebrat a l'hotel Ebenia Olympic Palace. Actualment, el Gremi agrupa més d'un centenar d'establiments, principalment hotels, però també càmpings i apartaments turístics. El seu president, Enric Dotres, ha defensat que el futur del sector passa per trobar un equilibri entre la competitivitat turística i la qualitat de vida de la ciutadania. Per la seva banda, l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, assegura que el municipi ja no busca créixer en nombre de visitants, sinó generar més valor amb l'activitat turística. Ara en parlàvem a l'inici del programa. El tercer certamen de cinema de Blanes ha premiat el curtmetratge d'animació Gilbert com la millor pel·lícula. La producció, codirigida pel gironí Jordi Jiménez, el valencià Arturo Lacal i l'asturià Àlex Salú, ja havia estat reconeguda aquest any amb el Premi Goya al millor curtmetratge d'animació. El festival ha tancat 6 dies de projeccions amb una gala al Teatre de Blanes el passat dissabte, presentada pel periodista Espartac Paran. Enguany s'hi han inscrit més de 4.000 produccions, de les quals 108 han format part de la selecció oficial. Entre les altres guardons destaca el premi a la millor pel·lícula de quilòmetre zero, que ha estat per En Juego, la vida de la directora gironina Yolanda Puga. En total, el festival ha repartit 7.500 euros en premis i ha reafirmat l'aposta pels nous talents i les produccions del territori. També us expliquem avui que les fortes pluges d'aquests primers dies del mes d'octubre han deixat inutilitzable més de la meitat del local d'assaig dels Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, que està situat al Forroll de Palafolls. L'entrada d'aigua ha provocat que el parquet s'aixequi i ha malmès part del material que utilitza la colla. De fet, van haver de suspendre l'assaig del passat dimarts, però divendres van poder reprendre l'activitat utilitzant només la zona que no havia quedat afectada. Els Maduixots preveuen continuar assajant a la part segura del local durant el mes de temporada que els queda. La intenció és poder recuperar tot l'espai de cara a la temporada vinent, tot i que encara estan acabant d'avaluar els danys al local. Vuit del matí, 8 minuts. Tenim altres qüestions per explicar-vos. Mataró reunirà a prop d'una trentena d'empreses i entitats i institucions del sector tèxtil en la primera edició del Fil en Fit. La nova fira industrial impulsada per ACGM se celebrarà aquest dijous i divendres el 15 i 16 d'octubre a Can Marfà, amb l'objectiu d'impulsar la col·laboració empresarial i abordar els reptes de futur del sector. La trobada inclourà una vintena d'expositors i 9 conferències centrades en qüestions com la nova normativa europea, la sostenibilitat, l'economia circular i la digitalització. Entre els projectes que es presentaran hi ha una plataforma que permetrà crear prototips tèxtils virtuals en 3 dimensions per reduir costos i temps de producció. I la Fundació Oncolliga Girona commemorarà el Dia Mundial del Càncer de Mama en diverses activitats solidàries, entre les quals destaca la nova edició de la cursa Corre per les Mames. La iniciativa se celebrarà el proper diumenge 25 d'octubre, simultàniament en 24 localitats gironines. La Selva serà la comarca amb més participació territorial, amb 9 seus, entre les quals hi ha Lloret, Vidreres, Hostalric, Massanes, Santa Coloma de Farners i Breda, Riells, també. També s'hi suma Tordera, de les comarques barcelonines. Els participants podran córrer o caminar per recaptar fons destinats als serveis de suport a les persones amb càncer i a les seves famílies. Abans, el 19 d'octubre, Oncolliga organitzarà a Girona l'espectacle musical Cançons que donen vida. La Fundació també ha posat a la venda un braçalet solidari. Informació d'àmbit general. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid manté retards aquest dimarts al matí després de l'incendi que va afectar un comboi a Ricla aquest diumenge a la tarda. La circulació va quedar suspesa a partir d'aquest incident i no es va començar a restablir parcialment fins a última hora de la nit. Aquest dimarts al matí es manté la circulació per una sola via i amb limitació temporal de velocitat a 80 km per hora entre Ariza i Plasencia de Jalón, motiu pel qual es poden produir aquestes demores. I també us expliquem avui que el conseller delegat de SEAT i Cupra, Marcus Haupt, ha admès que la desaparició de la marca SEAT és un escenari possible. Ho ha afirmat aquest dilluns al Saló de l'Automòbil de París, tot i que ha defensat que la marca continua sent potent. De fet, Haupt ha vinculat la possible futura desaparició de la marca SEAT amb la regulació europea d'emissions. L'escoltem.
1: Bueno, ahí jugarán mucho el papel de la regulación. Al final, pues ahora hemos tenido un periodo de flexibilización de CO2. Se está discutiendo, como sabéis, un segundo periodo de flexibilización. Eso es uno de los factores principales y luego está el factor cliente también, ¿no? Aunque haya un segundo periodo de flexibilización, tenemos que ver si el cliente en los mercados principales seguirá queriendo combustión. Si vemos la tendencia al radical cambio que estamos viendo en algunos mercados, y menciono Alemania, por ejemplo, como mercado principal, en abril estábamos con una cuota de pedidos de entradas de vehículos 100% eléctricos de unos 23 a 25%. Alemania ahora mismo está por encima del 70%. ¿No?
0: De moment, la companyia descarta fabricar models SEAT completament elèctrics i també rebutja l'entrada de l'administració pública en els òrgans de govern del grup. I en clau política, Esquerra Republicana ha anunciat un acord amb Podem de cara a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. Segons ha informat Esquerra en un comunicat, Podem, que no es presentarà a Catalunya, contribuirà a la candidatura republicana i els dos partits col·laboraran durant la campanya electoral. També preveu aquest acord que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, comparteixin actes de campanya. Els republicans defensen aquesta col·laboració com una manera de sumar esforços entre formacions d'Esquerra i asseguren que és necessària per frenar l'extrema dreta i defensar els drets de la ciutadania. Vuit i 12 minuts al matí, acabarem aquest bloc de notícies amb la informació del temps. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, cel cobert amb nuvolositat abundant, però també obertura d'algunes clarianes. Les temperatures màximes avui pugen i se situaran entre els 24 i els 26 graus a les hores centrals del dia. Teniu més notícies, més informació al nostre portal de continguts digitals a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram. Tot seguit aquesta hora del matí, fem un cop d'ull a la mobilitat al territori.

Tenim per una banda la C60 entre Argentona i la Roca del Vallès, en sentit Granollers, 3 quilòmetres de circulació amb retencions. La C60, recordem, és la via que connecta el Maresme amb el Vallès. També, per altra banda, la C31, el tram final de l'autopista del Maresme a Badalona, ja presenta 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona. Complicacions com cada dia laborable també als accessos de l'àrea metropolitana des del Maresme i la Selva, amb vies com les rondes de Dalt i Litoral i també el Nus de la Trinitat i també trànsit, millor dit, intens a la carretera de Blanes a Tordera i també a la Nacional 2 en alguns punts al seu pas per l'Alt Maresme. Pel que fa a Rodalies, tenim algunes complicacions que està informant ara mateix Rodalies de Catalunya, per exemple, la línia R11, circulació amb demores que poden superar els 15 minuts a causa d'una incidència, diuen, per actes vandàlics a l'estació de Montcada i Reixac. La línia R11 connecta Girona amb Barcelona per l'interior. La R2 Nord, doncs el mateix problema per la mateixa causa, 15 minuts de demora en els combois de la línia R2 Nord per l'interior. A la costa, el servei de moment no presenta, o almenys no informen de problemes destacables, tant a la línia R1 com a la línia RGU, on ja es presta el servei en la seva totalitat del recorregut. En el cas de la R1, entre l'Hospitalet i Massanet-Massanes, i en el cas de la RGU, entre Girona i també l'Hospitalet. És un quart de nou del matí, dimarts 13 d'octubre del 26. Què tal, com esteu? Molt bon dia.

Don't Stop the Music. Doncs és el missatge de Rihanna i que mai, mai pari la música. Just abans sonaven els Cavi dels Cities amb el seu Fan Sound, també de fa uns quants anys. Són les 8 del matí, amb 22 minuts. Anem ara a fer un cop d'ull per l'agenda d'activitats d'aquesta setmana. A Blanes, el proper dissabte 17 d'octubre, ho dèiem abans al començar el programa, se celebra una nova edició del Blanes Urban Fest, amb diverses activitats durant tot el dia. També, fins al 31 d'octubre, a la Casa Saladrigues hi ha l'exposició Paisatges Humans i un niu de Joan Roca. A Lloret de Mar hi ha taller de teatre social per dones durant els dimecres d'octubre.

0: A Sils celebren el proper diumenge una trobada de bicicletes antigues i clàssiques des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda al passeig de Sant Cosme i Damià, i a Massanet hi ha la 7a edició del Festival Octubre, que s'està celebrant fins al 18 d'octubre amb diverses propostes culturals. I ara us pregunto, us heu enamorat mai en un supermercat?
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
3: Marta, demà pàdel a les 5.
4: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
3: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dent.
0: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

0: Matí 360.
1: I aquesta hora del matí obrim els diaris per saber què titulen els rotatius del país. Comencem per la premsa de proximitat. Diari de Girona diu en portada: els gironins tenen 19.181 milions en dipòsits als bancs. Les dades del primer semestre del 2026 suposen la xifra més elevada de la sèrie històrica. També destaquen en portada que les trucades al telèfon contra la violència masclista pugen un 39% a Girona i apunyalen dues persones en menys de 24 hores a Girona. Són els tres titulars avui de Diari de Girona. Anem amb els rotatius d'àmbit estatal. La Vanguardia diu sobre la celebració del Dia de la Hispanitat: Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral en el 12 d'octubre. La desfilada comença un any més amb escridassades al president i l'absència de Santiago Abascal. També La Vanguardia titula en portada: el Tribunal Suprem deixa sense vots nacionalitzats per la llei de nets, i el cap militar de l'OTAN a Europa avisa Rússia: si ens ataquen, lluitarem, en clau internacional. El Periódico, en fotografia en portada, diu: la llei de nets i Ceuta marquen el 12 d'octubre, Sánchez exhibeix optimisme i Feijóo marca distàncies amb Vox. Per altra banda, també El Periódico titula que la indústria de defensa exporta el 60% de la seva producció al sector de l'armament, aeroespacial i tecnologies d'ús dual. Necessitarà 25.000 professionals més al 2027. També una altra qüestió que el rotatiu barceloní El Periódico diu en portada, porta en portada, millor dit, diu: el govern fixa més requisits per connectar centres de dades a la xarxa. Acabarem amb l'Ara. En portada destaquen: revés del Suprem a la llei de nets. El tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot dels als descendents dels exiliats. I també amb una fotografia en portada destaquen una desfilada marcada pel 29N. I en clau internacional, Trump no aconsegueix imposar una treva energètica que afavoria Rússia. Vuit del matí, 38 minuts, som al matí 360 de Ràdio Marina.

Doncs així es diu aviat que aquesta cançó té més de 25 anys. És de principis dels 2000 i són els Tam Tam Go, atrapats en la red amb una divertida paròdia del funcionament de les incipients llavors xarxes socials. Forma de cançó, això sí, eh? Un minut per sobre de 9:15 del matí, ens quedem amb els Maroon 5 i Lisa, això es diu Priceless. Va ser un èxit l'any passat, 2025.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Ja tenim aquí la setena edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
2: Arriba fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
3: Ja ho tinc clar. El meu nou cotxe el vull blanc. El meu Volkswagen T-Cross serà de color blanc. O potser em quedaré a l'Skoda Kamiq. Hauré d'anar a Autopòdium Ocasió. Segur que tindran vehicles de totes les marques. Volkswagen, Seat, Skoda, Cupra...
4: Autopòdium. T'esperem a Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplai antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
6: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
5: Apunta. Dutxa Girona. 670 78 22 26.
7: Ràdio Marina. Matí 360.
8: Actualitzem informació de mobilitat. Tenim 2 quilòmetres de circulació amb retencions encara a la C60, a l'alçada, en aquest cas, de la Roca del Vallès, una mica més amunt que el tram inicial, que era Argentona. En sentit Granollers, en sentit nord. També a la C31 es va millorant la circulació amb retencions al tram final de l'autopista del Maresme. Ara ja hi ha 1 quilòmetre de circulació amb retencions a l'alçada de Badalona, però a l'autopista del Maresme ara tenim un nou punt conflictiu, que és entre Cabrera i Vilassar de Dalt, en sentit Barcelona, 5 quilòmetres de circulació amb retencions. També tenim els punts habituals de l'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona, com són les rondes o el Nus de la Trinitat, també amb circulació amb retencions. I pel que fa al servei de Rodalies, Rodalies de Catalunya informa de diversos retards que ara són superiors encara als de primera hora del matí a les línies R11 i R2 Nord. Per l'interior, 25 minuts de demora de mitjana per una incidència amb actes vandàlics al pas a nivell de Montcada i Reixac, segons està informant aquesta hora Rodalies de Catalunya. I com cada dia, doncs, circulació també intensa a punts del territori, com la carretera de Blanes a Tordera o també la Nacional 2, al seu pas per diversos municipis de l'Alt Maresme. En 8 minuts arribem a les 9 en punt del matí d'aquest dimarts 13 d'octubre. És moment de repassar de nou l'actualitat de les darreres hores. Començant, com sempre, per la informació local i comarcal. El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents. L'entitat, fundada el 1976, va reunir prop de 300 persones en un acte celebrat a l'hotel Ebenia Olympic Palace. Actualment, el Gremi agrupa més d'un centenar d'establiments, principalment hotels, però també càmpings i apartaments turístics. El seu president, Enric Dotres, ha defensat que el futur del sector passa per trobar un equilibri entre la competitivitat turística i la qualitat de vida de la ciutadania. Per la seva banda, l'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha assegurat que el municipi ja no busca créixer en nombre de visitants, sinó generar més valor amb l'activitat turística. I el curtmetratge d'animació Gilbert ha guanyat el primer premi a la millor pel·lícula del tercer certamen de cinema de Blanes. La producció, codirigida pel gironí Jordi Jiménez, el valencià Arturo Lacal i l'asturià Àlex Salu, havia estat ja reconeguda aquest any amb els premis Goya al millor curtmetratge d'animació. El festival ha tancat aquest passat dissabte 6 dies de projeccions amb una gala al Teatre de Blanes presentada pel periodista Espartac Paran. Escoltem l'alcalde de Blanes, que valora molt positivament el nou format del Festival de Cinema.
9: Aquest objectiu que ens vam marcar, no?, amb el tècnic de cultura, de donar-li un caire més cultural, no?, i pues, ha funcionat. Jo crec que el públic ha respost. Avui he pogut assistir a la taula rodona, de veritat és que ha sigut un plaer, un nivell cultural molt, molt gran, i veure aquelles actrius, no?, com parlen de la seva professió, els problemes que tenen, no?, hi ha coses que a vegades no saps, que se t'escapa quan veus una pel·lícula, no?, i tot això ha sigut molt, molt maco.
8: Enguany s'hi han inscrit més de 4.000 produccions, de les quals 108 han format part de la selecció final. Entre els altres guardons destaca el premi a la millor pel·lícula de quilòmetre zero, que ha estat per En juego, la vida de la directora gironina Yolanda Puga. En total, el festival ha repartit 7.500 euros en premis i ha reafirmat l'aposta pels nous talents i les produccions del territori. Més qüestions. Les fortes pluges de primers d'octubre han deixat inutilitzable més de la meitat del local d'assaig dels castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els maduixots, que s'ha situat a la zona del Forroll de Palafolls. L'entrada d'aigua ha provocat que el parquet s'aixequi i malmés part del material que utilitza la colla. Van haver de suspendre, de fet, l'assaig del passat dimarts, però divendres ja van poder reprendre l'activitat utilitzant només la zona que no havia quedat afectada. Els maduixots preveuen continuar assajant a la part segura del local durant el mes de temporada que els queda. La intenció és poder recuperar tot l'espai de cara a la temporada vinent, tot i que encara estan acabant d'avaluar els danys provocats per les pluges. Quatre minuts i mig i les 9, tenim altres qüestions per explicar-vos. Mataró reunirà prop d'una trentena d'empreses, entitats i institucions del sector tèxtil en la primera edició del Fil en Fit. La nova fira industrial, impulsada per ACGM, se celebrarà aquest dijous i divendres 15 i 16 d'octubre a Can Marfà, amb l'objectiu d'impulsar la col·laboració empresarial i abordar els reptes de futur del sector. La trobada inclourà una vintena d'expositors i 9 conferències centrades en qüestions com la nova normativa europea, la sostenibilitat, l'economia circular i la digitalització. Entre els projectes que es presentaran hi ha una plataforma que permetrà crear prototips tèxtils virtuals en 3 dimensions per reduir costos i temps de producció. I també destaquem avui que la Fundació Oncolliga Girona commemorarà el Dia Mundial del Càncer de Mama amb diverses activitats solidàries, entre les quals destaca una nova edició de la cursa Corre per les Mames. La iniciativa se celebrarà el diumenge 25 d'octubre simultàniament en 24 localitats gironines. La Selva serà la comarca amb més participació territorial, amb 9 seus, entre els quals hi ha Lloret, Vidreres, Hostalric, Massanes, Santa Coloma de Farners i Breda, Riells. També s'hi suma enguany Tordera. Els participants podran córrer o caminar per recaptar fons destinats als serveis de suport a les persones amb càncer i les seves famílies. Abans, el 19 d'octubre, Oncolliga organitzarà a Girona l'espectacle musical Cançons que donen vida. La Fundació també ha posat a la venda un braçalet solidari. Informació d'àmbit general.

0: L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid manté retards aquest dimarts al matí després de l'incendi que va afectar un comboi a Ricla aquest diumenge a la tarda. La circulació va quedar suspesa a partir d'aquest incident i no es va començar a restablir parcialment fins a última hora de la nit. Aquest dimarts al matí es manté la circulació per una sola via i amb limitació temporal de velocitat a 80 km per hora entre Ariza i Plasencia de Jalón, motiu pel qual es poden produir demores. I el conseller delegat de SEAT i Cupra, Marcus Haupt, ha admès que la desaparició de la marca SEAT és un escenari possible. Ho ha afirmat aquest dilluns al Saló de l'Automòbil de París, tot i que ha defensat que la marca continua sent potent. De fet, Haupt ha vinculat la possible futura desaparició de SEAT amb la regulació europea d'emissions. L'escutem.
1: Bueno, ahí jugará mucho el papel de la regulación. Al final, pues ahora hemos tenido un periodo de flexibilización de CO2. Se está discutiendo, como sabéis, un segundo periodo de flexibilización. Eso es uno de los factores principales y luego está el factor cliente también, ¿no? Aunque haya un segundo periodo de flexibilización, tenemos que ver si el cliente en los mercados principales seguirá queriendo combustión. Si vemos la tendencia al radical cambio que estamos viendo en algunos mercados, y os menciono Alemania, por ejemplo, como mercado principal, en abril estábamos con una cuota de pedidos de entradas de vehículos 100% eléctricos de unos 23 a 25%. Alemania ahora mismo está por encima del 70%.
0: De moment, la companyia descarta fabricar models SEAT completament elèctrics i també rebutja l'entrada de l'administració pública en els òrgans de govern del grup. I en clau política, Esquerra Republicana ha anunciat un acord amb Podem de cara a les eleccions del 29N a Catalunya. Segons s'informa en un comunicat, Podem, que no es presentarà a Catalunya, contribuirà a la candidatura republicana i els dos partits col·laboraran durant la campanya electoral. L'acord també preveu que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, comparteixin actes de campanya. Els republicans defensen aquesta col·laboració com una manera de sumar esforços entre formacions esquerres i asseguren que és necessària per frenar l'extrema dreta i defensar els drets de la ciutadania. I acabarem amb la previsió del temps per a aquest dimarts. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que avui tindrem cel cobert per nuvolositat abundant, però també amb la possibilitat d'obertura d'algunes clarianes. Les temperatures màximes avui se situen entre els 24 i els 26 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram.
2: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Bon dia pel matí.
1: Bon dia pel matí, què tal? Com estem?
0: Doncs mira, avui m'he aixecat amb molta gana. M'he menjat l'entrepà i tot ja, o sigui que...
1: Polin, ja. Això vol dir que d'aquí una hora tornaràs a buscar-te una altra, que ens coneixem.
0: Com ho saps?
1: Hombre,
0: sí, això no sé, passa. Tenia gana, mira, hi ha dies que no sé, mira, tinc gana.
1: Això és que ahir no vas menjar prou.
0: Jo diria que sí, però vaja, no sé, el cos a vegades que fa aquestes coses.
1: Bueno. I avui què? Avui dimarts i 13, per als més supersticiosos, és una cosa d'aquelles... Després ho explicaré, perquè, mira, he fet una petita recerca sobre la tradició d'aquesta fòbia que tenim.
0: Bé, jo no, Tradició? Tradició?
1: Home, sí, és una tradició. Martes i 13, ni te cases, hi ha refrans i tot que parlen del martes i 13. Ni te cases, ni t'embarques, ni coses d'aquestes.
0: És el martes, però no 13, el de cases i t'embarques.
1: Bueno, però el 13, home, martes i 13, tradicionalment, és un dia de la mala sort. Ara no vindrà, no t'hauràs caigut de la figuera. Això és una cosa tradicional, o no?
0: Vale, sí, sí.
1: No sé, ara resultarà que el martes i 13 no és un dia tradicionalment de mala sort.
0: És un dia supersticiós, per supersticiosos, no?
1: Però clar, és que he començat per aquí, que per aquells que siguin supersticiosos, avui no és un bon dia. Pels que tinguin, doncs, ni els vingui ni va ni bé, doncs és un dia normal. Per mi, per exemple, doncs el dia 13 no és un dia de mala sort, al contrari, el número 13 per mi és un dia de la bona sort. Però si aquest dia, aquest dimarts, coincideix a més amb un 13, doncs home, per aquells supersticiosos, avui no és un bon dia. Però tots tranquils, perquè després parlarem una miqueta de quin és l'origen de totes d'aquestes supersticions. I ja està. Avui és un dia com un altre, no passa res.
0: Per si acaso no passeu per sota una escala, jo què sé, no?
1: Bueno, sí, o piqueu fusta, o
0: no, allò... No deixeu tisores obertes.
1: Aquestes coses que... Sí, barrets damunt del llit, bueno, aquestes coses...
0: Barrets damunt del llit, mira, aquesta no l'he sentit mai.
1: Sí, també. El que no són supersticiosos està clar, doncs són aquest parell que és igual que sigui avui dimarts, que sigui 13, és igual, ja porten des de fa setmanes, deixant anar cosetes a les xarxes com algo está a punto de pasar. Estic parlant de David i José Muñoz, els Estopa, que han anunciat que precisament han triat un dia com avui per desvetllar tot aquest misteri. Les pistes, doncs, les han deixat als seus perfils d'Instagram, de Twitter. Quines són, doncs, a veure, què és el que pot passar? Què és el que la gent, doncs, pensa que poden anunciar? Doncs, per començar, una nova gira. Perquè entre aquestes notícies així com tan críptiques, aquestes imatges, aquestes e-gegants que han deixat anar per tot arreu, doncs han enviat imatges molt clares de quatre recintes massius a Espanya, com són l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el Riad Metropolitano, l'Estadi de Sevilla, l'Estadi de la Cartuja i l'Estadi Ciutat de València. Amb la qual cosa jo crec que por ahí van los tiros. O sigui, una nova gira amb grans estadis per al 2027, m'imagino, perquè el 2026 ja no els hi queda espai ni tenen temps, i qui sap si també un nou disc. Ves a saber, avui
0: home,
1: ho sabrem.
0: Jo crec que si hi ha gira, deu haver alguna novetat discogràfica. Pot ser un disc sencer, no, però alguna cançó nova, no?
1: Bueno, ja queda menys. En algun moment del dia d'avui ho sabrem. O sigui que demà ho explicarem.
0: Doncs mira, ens quedem amb aquesta versió que vam fer amb Chambao, del Poquito a Poco.
1: Una de les cançons d'aquest estiu, Estopa i la Mari.

0: Jo no sé com s'ho fa aquest home, el David Guetta, que tot i que té un segell molt característic, o sigui, una identitat musical molt, molt marcada, molt característica, vull dir, l'escoltes i saps que és en Guetta, no cansa.
1: Bueno,
0: no cansa.
1: Porta més de 20 anys ja, I els 3 dies.
0: Ai.
1: Els 3 dies.
0: No et posis malalt.
1: Bueno, soy humana. Dic que porta més de 20 anys en la indústria, és tot un professional com la copa d'un pino. Jo crec que és una de les grans referències que tenim a l'actualitat, O sigui que és fàcil que qualsevol cosa que faci que toma soni bé.
0: Fem una pausa. De seguida parlem d'habitatge. Escolta, mira, per qui tingui diners per invertir, que es pregunta, millor dit, si és un bon moment per invertir ara.
1: Vale.
2: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
6: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: L'actualitat del sector immobiliari amb Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
1: Com cada dimarts anem a parlar d'habitatge, anem a parlar de vivenda amb en Josep Serra, de Serres Immobiliàries de Santa Susana. Josep, bon dia.
2: Hola, gràcies. Encantat de ser una setmana més aquí amb tots vosaltres.
1: Doncs ja sabeu que amb en Josep de Serres Immobiliàries parlem cada setmana de temes relacionats amb l'habitatge, al mateix temps que intentem resoldre els vostres dubtes i consultes. Aquest, recordeu que és un espai multicanal, el trobeu aquí a la ràdio, però també en format podcast i a les xarxes socials. A més, podeu recuperar tots els temes, tots els episodis, al nostre portal marina360.cat. Josep, durant molt de temps ningú ha posat en dubte que comprar una vivenda per tenir-la com a inversió, com a patrimoni personal, era un bon negoci, ja que l'habitatge doncs sempre tendeix o sempre ha tendit a la revalorització. Amb la situació actual de trasbals, podem dir, o trasbals entre cometes, no?, que viu al mercat, això encara és així? És un bon negoci comprar un habitatge per tenir-lo com a inversió?
2: Mira, Josep Lluís, jo crec que invertir amb totxo, com es diu col·loquialment, continua sent una bona opció. El mercat immobiliari continua tenint una tendència positiva i, a més, l'habitatge és un bé que, a llarg termini, acostuma a mantenir i augmentar el seu valor. Ara bé, això no vol dir que comprar qualsevol immoble sigui una bona inversió. La rentabilitat depèn molt de què comprem, on ho comprem i a quin preu. No és el mateix un immoble ben situat que un altre en una zona amb menys demanda. Ni tampoc és el mateix comprar un habitatge que necessita una gran reforma. Per tant, el totxo continua sent una inversió interessant i, en general, rendible. Però ja no es tracta simplement de comprar i esperar que pugi. Cal analitzar bé l'immoble, la ubicació, el preu de compra i l'inversió que haurem de fer. En definitiva, no compraria cegues, però sí que continuaria considerant la inversió immobiliària com una de les opcions d'inversió més sòlides a llarg termini.
1: I, Josep, com recomanes procedir en cas que tinguem els diners per la compra d'un habitatge com a inversió? Entenc que aquí l'assessorament i l'acompanyament és molt important.
2: És molt important. Mira, jo recomanaria, sobretot, no tenir pressa i no comprar simplement perquè tenim els diners disponibles. El primer és definir quin objectiu busquem. Si volem obtenir una renda mensual amb lloguer, si busquem una revalorització a llarg termini o una combinació de totes dues coses. A partir d'aquí, cal analitzar molt bé la ubicació, el preu de compra, la demanda de la zona i, especialment, l'estat de l'immoble i la inversió necessària per la seva reforma, si és que li cal reformar. Perquè un pis que sembla barat pot deixar de ser una bona inversió si després hi hem de posar molts diners per deixar-lo a punt. I jo afegiria una cosa important que moltes vegades la gent no hi pensem. No destinaria tots els estalvis a la compra. Cal deixar un marge per impostos, reformes, possibles imprevistos i períodes en què l'habitatge pugui estar buit. Si el tenim llogat, ens podem trobar algun període que el llogater no faci el pagament, no? Per tant, el meu consell seria molt senzill. Primer estudiar de la inversió, fer números, lògicament, i després comprar. No comprar primer i fer els números després.
1: Per tant, precaució i calma, no?
2: Sempre, sempre.
1: Recordeu que si teniu dubtes sobre aquesta o altra qüestió relacionada amb l'habitatge, ens podeu enviar un WhatsApp al 972-33-4500 o també un correu electrònic a info@radiomarina.com. Precisament, parlàvem d'assessorament, d'acompanyament, i aquest és un dels temes que s'hi presta molt, oi, Josep, i que tracteu a Serres Immobiliàries.
2: Sí, exactament. A Serres Immobiliàries no només unim venedors i compradors, sinó que els acompanyem durant tot el procés perquè comprar o vendre un immoble sigui més senzill i segur per tothom.
1: I on us podem trobar, Josep?
2: És molt senzill. Ens trobareu en un lloc molt accessible per tots els oients. Estem dins el centre comercial Carrefour a Santa Susana, just mateix al costat de la Nacional 2. I per oferir-vos inclús un millor servei, estem oberts tots els dies de la setmana, festius inclosos. També poden visitar-nos al nostre web, serres.info, o simplement cercant al Google Serres Immobiliàries a Santa Susana.
1: Perfecte, Josep. Moltíssimes gràcies. Fins a propera.
2: Moltes gràcies, Josep Lluís. Fins la setmana vinent.
0: Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-33-4500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort tenir el Maresme i la gent que ens ha envoltat.
1: Jo crec que és una de les millors maneres de promocionar el territori, eh? Una cançó i, a més, dels Tiets, no? Tot i que em fa la sensació de que parlen més de Mataró. Clar, normal, són de Mataró, eh?
2: Sí, clar.
1: Però parlen més de Mataró que no...
2: Sí, sí, però fan allò... Fan una pinzelladeta, eh? A tot el Maresme. Sí. Fan un petit recorregut, eh? Paren, fan una petita aturada també al Sant Pol. Fan...
1: Sant Pol, quina hora
2: és? La veritat és que, sí, sí, és que està molt i molt bé. És molt graciosa, aquesta cançó. Escolta, va, que ho hem promès, que avui parlaríem de dimarts i 13. Vinga, va, som-hi. Posem música d'ambient, eh? A veure, ja hem començat el matí dient que en castellà existeix una dita que il·lustra en part la superstició. En dimarts ni t'embarquis, ni de casa teva t'apartis, ni et casis. I si a més és 13,
1: això
2: doncs
1: que,
2: això...
1: de casa teva no t'apartis, això mira, no ho he sentit mai.
2: Doncs sí, sí, sí, és ni et casis, ni t'embarquis, ni de casa teva t'apartis. Això en dimarts. O sigui, però si a sobre... Si a sobre li afegeixes un 13, llavors ja la cosa té la... Per a moltes persones és el mateix que dir un dia funès, com el dimarts, no em prenguis cap negoci d'importància, no facis coses ni prenguis grans decisions. Va, disseccionem aquest dimarts 13. Dimarts és una paraula que deriva del nom del planeta Mart, que en l'edat mitjana l'anomenaven el petit malèfic, que significa voluntat, energia, tensió, agressivitat. Mart és el déu de la guerra, per la qual cosa és el dia dimarts el que està regit pel planeta vermell, que és el de la destrucció, la sang i la violència. Anem pel 13? Doncs mira, buf, el 13 té molta, molta, molta tela, eh? Des de l'antiguitat, el 13 va ser considerat com de mal auguri. Per exemple, en el cristianisme, l'últim sopar de Jesucrist, hi havia 12 apòstols i Jesús, que era el número 13. Es considera a Judas el traïdor com el nombre 13. La càbala enumera a 13 esperits malignes, igual que les llegendes nòrdiques. A l'Apocalipsi, el seu capítol 13 correspon a l'anticrist i a la bèstia. També una llegenda escandinava conta que, segons la mateixa tradició, en un sopar de déus en el Valhalla, Loki, l'esperit del mal, era el 13è convidat. A més, la llegenda diu que un dimarts 13 es va produir la gran confusió de llengües a la Torre del Babel.
1: Pobre número 13, eh?
2: Però espera't, que això no acaba. Mira, el tarot. Ui. Aquest nombre fa referència a la mort i a la desgràcia eterna, sense oblidar que les bruixes viatjaven al cim del Blocksberg, a Alemanya, en grups de 13 a la nit de Valpurgis. Tots sabem que hi ha molts avions, hotels, edificis de països occidentals que salten directament de la planta o de la fila 12 a la 14 per evitar el rebuig de clients supersticiosos.
1: Però això té una raó de ser, per evitar els clients que creuen, no?
2: Clar. Però és una realitat.
1: Bueno,
2: saps
1: no,
2: que existeix una patologia

0: que descriu aquesta fòbia específica, mira, la por irracional el dimarts 13 s'anomena tretzidabomartiofòbia, mentre que la por al nombre 13 en general és la triskaidekafòbia.
1: O sigui, està estudiat a nivell psicològic, vaja.
0: Sí, sí, i tant, i tant. Va, com tots sabem, a la cultura anglosaxona es manté aquest número 13, però canviem del dia. El dia de la mala sort ja no és dimarts, sinó que és divendres. Va inspirar, per exemple, una de les nissagues de terror més productives, de més èxit i més rendibles dels 80. Divendres 13, una pel·lícula estadounidenca, un slasher dels 80 dirigit per Sean S. Cunningham, protagonitzat per Betsy Palmer, Adrian King, Laurie Bartram i Kevin Bacon. És el primer lliurament d'una sèrie de 12 pel·lícules que s'han estrenat des de la dècada dels 80. Per aquells a qui el 13 sigui un número complicat, tranquil, sempre podem afegir allò del 12 més 1.
1: Ah, clar.
0: No és el meu cas, eh? Jo haig d'admetre que per mi el 13 m'ha portat a coses meravelloses. Moltes felicitats, carinyo, avui és l'aniversari d'una de les meves filles. Per tant, és un dia, per mi, un dia molt i molt
1: afortunat. Felicitats. De quina d'elles?
0: La més gran.
1: Com es diu?
0: Joana.
1: Joana, felicitats. Si és que al final, és veritat, ara que ho penso, hi ha molta gent que li té tírria els dimarts, en general, siguin 13 o no, eh?
0: Sí, bé, és un dia així una mica tonto, queda aquí despenjat.
1: Sí, hi ha gent que fins i tot que li té més mania que els dilluns, fins i tot.
0: Sí, sí, perquè ja dic, moltes vegades és allò que dius, ostres, no estàs ni a meitat de setmana, ni la comences, ni la
1: acabes. Ni aquí ni allà.
0: És un dia així tonto, però sí que el 13 hi ha molta gent que l'evita, eh? Tot i que les loteries i aquestes històries, el 13 és un número molt buscat, eh?
1: T'ho m'has
0: menjat el jingle. Ara t'he fotut, eh? Va, posa una altra, home, que no passa res.
1: Que ja em va parlar la cançó directament. Ja.
0: Vinga, va, tira.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
3: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
2: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
4: Atenció, Girona! Busques un BMW o un Mini? O potser la teva pròxima BMW Motorrad? Aquest octubre tens una cita a Fornells. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre, Oliva Motor t'espera a Expocasió. Vine i descobreix una gran selecció de vehicles de gerència i seminous amb oportunitats especials i al millor preu.
5: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
6: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
5: Genial. I TAC també, oi?
6: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
5: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
6: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
8: Pugem al DeLorean.
3: 13 d'octubre i amb la prudència d'un dimarts i 13, avui ens enfilem al nostre DeLorean i ens aturarem a moments de la història de la música. Va, som-hi.

0: És un 13 d'octubre de l'any 1941, any en què neix Paul Simon, cantant, compositor, músic nord-americà conegut per la seva carrera a la música pop al costat del seu amic de la infantesa, Art Garfunkel. Van formar el duo Simon i Garfunkel durant la dècada dels 60. Junts van crear alguna de les cançons més recordades de la música folk i pop, com The Sound of Silence, Mrs. Robinson, Bridge Over Troubled Water, i després de la separació del duet el 1970, Paul Simon va continuar la seva carrera en solitari. Va llançar una sèrie d'àlbums com Graceland, que incorporava influències africanes, i va guanyar un Grammy o Still Crazy After All These Years, que també va aconseguir el Grammy a l'àlbum de l'any. Aquest que escoltem és Paul Simon. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? Va, fem un canvi de registre, que en dimarts i 13 les criatures de la nit piquen a la nostra porta. Som al 1982, va sorgir Creatures of the Night, el 14è àlbum d'estudi de la banda nord-americana de hard rock Kiss. Va ser considerat com un dels millors treballs de la banda per la premsa especialitzada. Criatures de la nit va assolir l'estatus de disc d'or el 9 de maig del 94. Això passava 12 anys després de la seva publicació. Quines coses, oi? Si us pregunteu si el nom d'un grup ha originat alguna vegada polèmica, la resposta és sí. My circuits are blown. La polèmica enfrontava una banda de rock i una intèrpret amb un estil completament diferent. Som a l'any 2002. La banda de rock britànica Muse va prendre accions legals contra Celine Dion. Per què, us preguntareu?
1: Però si té una cara d'àngel, aquesta dona.
0: Doncs, mira, doncs la Celine Dion es va haver d'enfrontar amb Muse. Per què? Doncs va passar després que la vocalista va anunciar que el seu proper concert a Las Vegas, a la seva residence, es diria Muse, cosa que no va agradar gens a la banda i va tirar de marca registrada. El cantant, Matt Bellamy, va comentar: "No volem que ningú pensi que som la banda talonera de Celine Dion. Per tant, Celine, canvia el nom de la teva residència, si us plau." Amb ells ens quedem avui, amb Muse.
1: I ho va canviar, no, suposo?
0: Home, clar.
1: O va pagar.
0: No, jo crec que és una marca registrada, devia canviar el nom del concert i ja.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou? Cotxe d'ocasió? Postvenda i manteniment? Carrosseria i pintura? A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
0: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.

0: Doncs hem anat 5 anys enrere. Sheeran, Shivers, era l'any 2021 quan aquest tema era single, i a més va ser una de les cançons més sonades d'aquest home, d'aquest britànic.
1: Aquest home que cada vegada que parla aquest 2026 li puja el pa, perquè déu-n'hi-do sí, la polèmica que ha tingut amb Michael Moore, amb la seva gira. No sé com acabarà tota aquesta història. En fi, que marxem. Nosaltres sí que acabem aquesta història, doncs, com sempre, com tots els dimarts, fent un repàs a la nostra agenda d'avui. Així que, va.
0: L'agenda?
1: L'agenda. Bé, bueno, aquesta, és igual.
0: Ja, l'agenda de cançons.
1: L'agenda de cançons, sí, home. Va, tira. Tira'm la primera.
0: La primera, vinga, va.
1: Un tema del 2007 d'un àlbum històric per ella, per Rihanna, anomenat Good Girl Gone Bad, i aquest tema, Umbrella. Us preguntareu de què anava la història. Doncs molt simple, molt senzill. Després de 4 o 5 dies plovent sense parar, doncs d'això, de rain, de la pluja, de totes aquestes cançonetes que tocaven aquest tema.
0: I espera Umbrella. Que no plogui avui també.
1: Ah, sí?
0: Està molt ennublat.
1: Va. No siguem...
0: Seriosos.
1: La primera d'aquest Umbrella de Rihanna. Anem per la segona?
0: Va, anem per la segona, que aquesta sí que parla també explícitament de pluja.
1: Famous Last Word, un àlbum també mític de la banda Supertramp, aquest una miqueta més antic, de l'any 1982, que incluïa aquest... Bueno, aquesta frase que repetíem nosaltres, doncs, la setmana passada. Està plovent un altre cop, vinga, it's raining again. Va, Supertramp, segona.
0: I avui acabem...
1: amb una meravella.
0: Ai, ha sigut jo.
1: Avui acabem amb una meravella. Amb una meravella, perquè sempre recordaré aquella imatge d'aquell videoclip, amb aquell escenari, ell sol, davant del micro, amb aquelles llums més aviat apagades i tal, on només se sentia i es veia la seva presència, es sentia la seva veu. Purple Rain, aquesta pluja, que no sé si anava ben bé relacionada amb la pluja o amb el sentiment, o amb el sentiment
0: física, no? Si només aviat una pluja de sentiments, no?
1: Prince és la nostra tercera opció.
0: Doncs amb ell acabem. Bon dimarts 13.
1: Gràcies, igualment, bon dimarts 13.

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El curtmetratge d'animació Gilbert ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del tercer certamen de cinema de Blanes. La producció, codirigida pel gironí Jordi Jiménez, el valencià Arturo Lacal i l'asturià Àlex Salú, havia estat reconeguda aquest any amb el Premi Goya al millor curtmetratge d'animació. El festival ha tancat 6 dies de projeccions amb una gala al Teatre de Blanes presentada pel periodista Espartac Peran. Enguany s'hi han inscrit més de 4.000 produccions, de les quals 108 han format part de la selecció oficial. Entre els altres guardons destaca el premi a la millor pel·lícula de quilòmetre zero, que ha estat per a En Juego, la vida de la directora gironina Yolanda Puga. En total, el festival ha repartit 7.500 euros en premis i ha reafirmat l'aposta pels nous talents i les produccions del territori. I el projecte Girls On de Pineda de Mar ha estat reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya com una iniciativa innovadora en l'àmbit de les polítiques públiques. El guardó es va lliurar divendres durant l'Assemblea General de l'entitat, coincidint amb la celebració del seu 45è aniversari. Girls On va néixer el curs 2022-2023 com un espai adreçat a noies d'entre 12 i 16 anys. La primera edició va comptar amb 27 participants i des d'aleshores el projecte s'ha anat consolidant dins les polítiques de joventut del municipi. De l'àmbit general, destaquem que el conseller delegat de SEAT i Cupra, Marcus Haupt, ha admès que la desaparició de la marca SEAT és un escenari possible. Ho ha afirmat aquest dilluns al Saló de l'Automòbil de París, tot i que ha defensat que la marca continua sent potent. De fet, Haupt ha vinculat la possible futura desaparició de la marca amb la regulació europea d'emissions. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, cel cobert amb obertura d'algunes clarianes. Les temperatures màximes entre els 24 i els 26 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Hem començat el nostre temps, musical, perquè ja portem una horeta compartint el nostre temps. Doncs així, anant al Paraíso, una de les grans cançons, un dels grans èxits d'aquest 2026. I aquí la tens, a Katy Perry, desitjant doncs això, un bon dimarts i 13 d'octubre de 2026. Des d'ara i fins la una al teu costat, salutacions d'aquest parla Montse Rico. Tot un plaer.

0: podeu fer un diumenge a mitja tarda?
1: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
0: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 7:15.
1: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
0: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
6: Expocasió, home.
5: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
7: Torna a Expocasió Girona.

0: T'has plantejat comprar o llogar una camper o autocaravana? Aquesta és la teva oportunitat. Camper Nord-Est serà a Expocació Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre amb ofertes exclusives, preus de fira, finançament especial i descomptes de lloguer només per als assistents.
1: Vine i aprofita condicions úniques. Camper Nord-Est a Expocació Girona.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
4: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem. Radio
5: Marina. 10 del matí, 32 minuts d'aquest dimarts. En el que sona una d'aquelles balades que ens toquen. Directament des de Texas, Sixpence None the Richer ens presentaven el 96. Aquest tema inolvidable, Kiss Me.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania. Amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaires, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
2: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
3: Arriba fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
4: Et busco i t'habito.
5: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

encapçalades per aquest gran tema, aquest gran buc insígnia de Blondie, que va marcar el retorn. El retorn triomfal de Blondie després de 20 anys fora dels escenaris. Aquesta Maria. Una història que parla d'amors, de desitjos adolescents. Va ser número 1 al Regne Unit i un dels grans temes que ha marcat la història i el rumb d'aquesta banda Blondie.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents. L'entitat, fundada l'any 1976, va reunir prop de 300 persones en un acte celebrat a l'hotel Ebenia Olympic Palace. Actualment, el premi agrupa més de 100 establiments, principalment hotels, però també càmpings i apartaments turístics. El seu president, Enric Dotres, ha defensat que el futur del sector passa per trobar un equilibri entre la competitivitat turística i la qualitat de vida de la ciutadania. Per la seva banda, l'alcalde de Lloret, Adrià Lamela, s'ha assegurat que el municipi ja no busca créixer en nombre de visitants, sinó generar més valor amb l'activitat turística. I les fortes pluges d'aquest octubre han deixat inutilitzable més de la meitat del local d'assaig dels Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, situat al forroll de Palafolls. L'entrada d'aigua ha provocat que el parquet s'aixequi i ha malmès part del material que utilitza la colla. De fet, van haver de suspendre l'assaig de dimarts passat, però divendres van poder reprendre l'activitat utilitzant només la zona que no havia quedat afectada. Els Maduixots preveuen continuar assajant a la part segura del local durant el mes de temporada que els queda. La intenció és poder recuperar tot l'espai de cara a la temporada vinent, tot i que encara estan acabant d'avaluar els danys. De l'àmbit general, destaquem que Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat un acord amb Podem de cara a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. Segons ha informat Esquerra en un comunicat, Podem, que no es presentarà a Catalunya, contribuirà a la candidatura republicana i els dos partits col·laboraran durant la campanya electoral. L'acord també preveu que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, comparteixin actes de campanya. Els republicans defensen aquesta col·laboració com una manera de sumar esforços entre formacions d'esquerres i asseguren que és necessària per frenar l'extrema dreta i defensar els drets de la ciutadania. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, nuvolositat abundant al quadrant nord-est amb obertura d'algunes clarianes. Les temperatures màximes entre els 24 i els 26 graus. Demà dimecres seguirà la nuvolositat, tot i que amb tendència a disminuir. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

I així és com ens atem aquesta novora amb aquest Mr. Know It All, aquest remix d'un èxit de Teddy Swims fet per Archie House. Després de les notícies de les 11, seguim aquí al teu costat amb la millor música del món, de Marcis molt lluny, que arriba Rock and Moment. Tot això sí, després d'aquest un pèl més ballable.

0: 360.
1: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents.
2: Invertir en totxo, com es diu col·loquialment, continua sent una bona opció. El mercat immobiliari continua tenint una tendència positiva i, a més, l'habitatge és un bé que a llarg termini acostuma a mantenir i augmentar el seu valor. Ara bé, això no vol dir que comprar qualsevol immoble sigui una bona inversió. La rentabilitat depèn molt de què comprem, on ho comprem i a quin preu.
3: Des de l'antiguitat, el 13 va ser considerat com de mal auguri, per exemple, en el cristianisme. L'últim sopar de Jesucrist, hi havia 12 apòstols i Jesús, que era el número 13. Es considera a Judas el traïdor com el nombre 13. La càbala enumera a 13 esperits malignes, igual que les llegendes nòrdiques. A l'Apocalipsi, el seu capítol 13 correspon a l'anticrist i a la bèstia.
1: Revés del Suprem a la llei de nets, el tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats.
3: Som a l'any 2002. La banda de rock britànica Muse va prendre accions legals contra Celine Dion. Per què, us preguntareu?
1: Però si té una cara d'àngel, aquesta dona.
3: Doncs, mira, doncs la Celine Dion és...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor, sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, ME i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
2: Hola, senyor Soler.
3: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplai antilliscant i estic encantat.
2: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
3: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
4: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
6: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.

Encara a dia d'avui és considerat com un dels millors duets de la història, aquest, configurat per Aretha Franklin i George Michael. Quines dues figures que van guanyar aquell mateix any, l'any 86, al Grammy, precisament això, a la millor reunió, al millor duet. I know you were waiting for me. Més de 20 milions de còpies que van vendre d'aquest hit que nosaltres ara aquí, a Ràdio Marina, recordem.

0: Vine a Sant Hilari Sacalm per Fira Guilleries. El cap de setmana del 17 i 18 d'octubre no et perdis la fira artesana, gastronòmica i cultural del cor de les Guilleries. Aquesta novena edició comptarà amb la presència de productors locals, demostracions d'oficis artesans, rutes pels boscos de les Guilleries, xerrades, música, espectacles infantils i la 54a tallada de troncs. Més informació al web santhilari.cat.
1: A Ford Cubesa tenim una àmplia gamma de vehicles d'ocasió i quilòmetre zero. Ens trobareu a Expocació Girona, a Fornells de la Selva, amb ofertes exclusives. Vine a Ford Cubesa, tindràs un descompte especial de fira. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Expocació Girona. Si vols un Ford, pensa en Cubesa.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
6: No acostuma anar acompanyat d'una bona
4: Moltes
6: salut.
4: Moltes coses.
7: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
8: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
9: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
8: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú esperes que algú t'agafi.
9: No, que algú t'agafi. Més bo que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
10: Cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lliure.
11: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
12: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
0: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
13: ¿Qué hay de nuevo, viejo? Radio Marina.
4: Fórmula 360, amb Montse Rico.

I ja t'he dit que des de finals dels 80 i fins a dia d'avui encara en actiu aquesta banda britànica de música dance anomenada London Bridge. Reduïm la marxa en aquests propers minuts. Arriba un d'aquells valors a l'alça que en aquest 2026 s'ha acabat de consolidar amb temes com el que ve a continuació. Parlem de Benson Boone.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
5: Ja tenim aquí la setena edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
6: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
7: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
6: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
7: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
6: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
8: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Aquesta, sens dubte, és la setmana Oques Grasses i és per aquest motiu que nosaltres hem fet una proposta realment especial. Tres temes d'aquesta banda que fan història aquesta setmana amb aquests quatre concerts, inicialment dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre, tot i que aquest primer concert, amb les inclemències tan tremendes del temps, va haver d'ajornar-se a dijous. Una darrera remesa d'entrades, el 22 de setembre, va fer embogir a molts dels seus fans. Fins a un 830% es van disparar el preu de les seves entrades. Un dels grups més estimats que sembla que diu adéu de manera no definitiva, però de moment sí indefinida. I tres propostes que pots votar a Instagram i al Telegram. In the Night, un tema del 2019 de l'àlbum Fans del Sol, i un 14% dels vostres vots. Seguit per Elefants, publicat el 2021 des de l'àlbum A tope amb la vida, 36% dels vostres vots. Això vol dir que la gran balada de les Oques, Sorra de tu, una preciosa cançó del 2024 de l'àlbum Un fruit del deliri, es converteix en la nostra cançó de la setmana. Una cançó que de ben segur crearà un moment especial en aquest l'últim concert dels quatre concerts de les Oques i que gràcies al 50% dels vostres vots a Instagram i Telegram s'ha convertit en la vostra cançó favorita d'Oques Grasses, la nostra cançó de la setmana. Comença.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Ens deixem emportar, doncs, pel deliri. I gràcies al 50% dels vostres vots, aquest sort de Tudo Casgrasses és la nostra cançó de la setmana.

0: I d'entre els dits se m'escapa volant una flor i jo la deixo que ella marqui el camí. Marta!
1: Hem d'estar molt i molt atents a aquests nous valors que sorgeixen a finals d'any, com Gorraneta i aquesta Marta. Hem de recordar que fa 12 mesos, més o menys per aquestes dates, presentàvem a una banda que es deia Banda Neon. I mira, mira fins on han arribat, més de 60 concerts en tot aquest 2026. Així que molta sort, que us vagi molt i molt bé. Gorraneta!

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Fundació Oncolliga Girona commemorarà el Dia Mundial del Càncer de Mama amb diverses activitats solidàries, entre les quals destaca una nova edició de la cursa Corre per les Mames. La iniciativa se celebrarà el diumenge 25 d'octubre simultàniament en 24 localitats gironines. La Selva serà la comarca amb més participació territorial, amb 9 seus, entre les quals hi ha Lloret, Vidreres, Hostalric, Massanes, Santa Coloma de Farners i Breda-Riells. També s'hi suma Tordera. Els participants podran córrer o caminar per recaptar fons destinats als serveis de suport de les persones amb càncer i les seves famílies. Abans, 19 d'octubre, Oncolliga organitzarà a Girona l'espectacle musical Cançons que donen vida. La Fundació també ha posat a la venda un braçalet solidari. I Mataró reunirà prop d'una trentena d'empreses, entitats i institucions del sector tèxtil en la primera edició de Fil and Fit. La nova fira industrial impulsada per ACGM se celebrarà aquest dijous i divendres 15 i 16 d'octubre a Can Marfà, amb l'objectiu d'impulsar la col·laboració empresarial i abordar els reptes de futur del sector. La trobada inclourà una vintena d'expositors i 9 conferències centrades en qüestions com la nova normativa europea, la sostenibilitat, l'economia circular i la digitalització. Entre els projectes que es presentaran hi ha una plataforma que permetrà crear prototips tèxtils virtuals en 3 dimensions per reduir costos i temps de producció. De l'àmbit general, destaquem que una quarta part de les estacions meteorològiques automàtiques del Meteocat ja han superat la precipitació mitjana de tot un any, quan falten encara gairebé 3 mesos per acabar el 2026. El Maresme, malgrat de mar, ja acumula un 6% més de pluja que la mitjana anual. A comarques gironines, Palafrugell també ha superat un 20% la mitjana anual, mentre que Girona Ciutat ja acumula 625 litres, un centenar més del que és habitual en aquestes dates. En conjunt, 8 de cada 10 estacions, amb més de 20 anys de dades, han registrat més precipitació de l'habitual fins a principis d'octubre. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres s'espera nuvolositat, però menys abundant que la d'avui, amb obertura també de clarianes. Les màximes estaran entre 25 i 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

És la seva darrera aportació a Pàgina Zero. Una Taylor Swift i aquest Pàgina Zero. Nou senzill amb el que et donem la benvinguda si t'acabes d'afegir. Tots del migdia, 7 minuts. Gràcies a aquest tema la vam descobrir.

0: 360.
1: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents.
2: Invertir en totxo, com es diu col·loquialment, continua sent una bona opció. El mercat immobiliari continua tenint una tendència positiva i, a més, l'habitatge és un bé que a llarg termini acostuma a mantenir i augmentar el seu valor. Ara bé, això no vol dir que comprar qualsevol immoble sigui una bona inversió. La rentabilitat depèn molt de què comprem, on ho comprem i a quin preu.
3: Des de l'antiguitat, el 13 va ser considerat com de mal auguri, per exemple, en el cristianisme. L'últim sopar de Jesucrist, hi havia 12 apòstols i Jesús, que era el número 13. Es considera a Judas el traïdor com el nombre 13. La càbala enumera a 13 esperits malignes, igual que les llegendes nòrdiques. A l'Apocalipsi, el seu capítol 13 correspon a l'anticrist i a la bèstia.
1: Revés del Suprem a la llei de nets, el tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats.
3: Som a l'any 2002. La banda de rock britànica Muse va prendre accions legals contra Celine Dion. Per què, us preguntareu?
1: Però si té una cara d'àngel, aquesta dona.
3: Doncs, mira, doncs la Celine Dion és...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
2: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
4: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència. Radio Marina.
5: New Wave dels anys 70. Aquest és el que hem recuperat des de la nostra playlist de records, de clàssics. Per recuperar, doncs, també un dels grans èxits d'aquesta banda americana anomenada The Cars. Era l'any 1987 que sonava per primer cop aquest You Are The Girl.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo.

0: 30 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
0: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
1: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
0: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
1: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
3: L'agenda de Radio Marina.
4: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes fins al 31 d'octubre a la Casa Saladrigues, exposició Paisatges Humans i un niu de Joan Roca. També el proper dissabte 17 d'octubre hi ha una nova edició del Blanes Urban Fest. A Lloret hi ha el taller de teatre social per dones durant els dimecres d'octubre i novembre i fins al 31 d'octubre a la sala d'exposicions de la biblioteca hi ha l'exposició de les fotografies participants del 30è aniversari de Monfoto. A Tossa de Mar, avui dimarts, celebren l'aplec de Sant Grau fins a les 6 de la tarda. També destaquem a Tordera el proper dissabte 17 d'octubre la Fira del Conte a la plaça de l'Església amb diferents activitats i a Sant Hilari el proper cap de setmana 17 i 18 d'octubre hi ha la Fira Guilleries amb activitats com rutes, gastronomia, demostracions d'oficis i la 54a tallada de troncs com a tancament de fira. Acabem destacant un parell d'activitats més. A Sils, el proper diumenge, trobada de bicicletes antigues i clàssiques de 9 del matí a 2 de la tarda al passeig de Sant Cosme i Damià i també a Massanet de la Selva i a la 7a edició del Festival Octubre que se celebra fins al 18 d'aquest mes.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Atenció, molta atenció a aquests propers 42 concerts programats entre aquest mes d'octubre i maig de 2027. Una nova gira, Aullidos Tour. D'aquesta manera presentaran el seu nou àlbum, El Monte de los Aullidos, en una gira esperada, no, esperadíssima, Fito y Fitipaldis. ...21 minuts per arribar a la una. Això s'ha acabat, però abans ho aprofitem. D'un clàssic del rock espanyol de Fito y Fitipaldis a tot un clàssic internacional. Anem a finals dels 90 per retrobar-nos amb Tom. Una història absolutament inolvidable de Natalie Imbruglia.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: T'has tret el carnet de conduir i necessites cotxe? El vols canviar per un de més gran? Et vols passar al mode elèctric? A edificar.com trobaràs el que necessites. Estarem a la Fira Expocasió Girona de Fornells de la Selva els dies 16, 17 i 18 d'octubre amb ofertes i descomptes especials. Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

La primera aparició d'elles dos al Coachella ja marcaven una possible col·laboració. I aquí la tens. Sabrina Carpenter i Madonna amb un dels grans èxits d'aquest estiu, aquest Bring Your Love. 4 i escaig i arribem a la 1. A la 1 arriben també, com sempre, puntualment totes les notícies, la informació de Ràdio Marina. Nosaltres ens retrobem demà a la segona hora del matí, 3:60. Et deixo amb aquesta energia de Madonna i Sabrina Carpenter. Assegurant-te que la bona música aquí es queda. Ràdio Marina. Salutacions de Montserrat Rico.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El curtmetratge d'animació Gilbert ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del tercer certamen de cinema de Blanes. La producció, codirigida pel gironí Jordi Jiménez, el valencià Arturo Lacal i l'asturià Àlex Salú, havia estat reconeguda aquest any amb el Premi Goya al millor curtmetratge d'animació. El festival ha tancat 6 dies de projeccions amb una gala al Teatre de Blanes presentada pel periodista Espartac Paran. Enguany s'hi han inscrit més de 4.000 produccions, de les quals 108 han format part de la selecció oficial. Entre els altres guardons destaca el premi a la millor pel·lícula de quilòmetre zero, que ha estat per a En Juego, la vida, de la directora gironina Yolanda Puga. En total, el festival ha repartit 7.500 euros en premis i ha reafirmat l'aposta pels nous talents i les produccions del territori. I el projecte Girls On de Pineda de Mar ha estat reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya com una iniciativa innovadora en l'àmbit de les polítiques públiques. El guardó es va lliurar divendres durant l'Assemblea General de l'entitat, coincidint amb la celebració del seu 45è aniversari. Girls On va néixer el curs 2022-2023 com un espai adreçat a noies d'entre 12 i 16 anys. La primera edició va comptar amb 27 participants i des d'aleshores el projecte s'ha anat consolidant dins les polítiques de joventut del municipi. De l'àmbit general, destaquem que el conseller delegat de SEAT i Cupra, Marcus Haupt, ha admès que la desaparició de la marca SEAT és un escenari possible. Ho ha afirmat aquest dilluns al Saló de l'Automòbil de París, tot i que ha defensat que la marca continua sent potent. De fet, Haupt ha vinculat la possible futura desaparició de la marca amb la regulació europea d'emissions. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, cel cobert amb obertura d'algunes clarianes. Les temperatures màximes entre els 24 i els 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents.
2: Invertir en totxo, com es diu col·loquialment, continua sent una bona opció. El mercat immobiliari continua tenint una tendència positiva i, a més, l'habitatge és un bé que, a llarg termini, acostuma a mantenir i augmentar el seu valor. Ara bé, això no vol dir que comprar qualsevol immoble sigui una bona inversió. La rentabilitat depèn molt de què comprem, on ho comprem i a quin preu.
3: Des de l'antiguitat, el 13 va ser considerat com de mal auguri, per exemple, en el cristianisme. L'últim sopar de Jesucrist, hi havia 12 apòstols i Jesús, que era el número 13. Es considera a Judas el traïdor com el nombre 13. La càbala enumera a 13 esperits malignes, igual que les llegendes nòrdiques. A l'Apocalipsi, el seu capítol 13 correspon a l'anticrist i a la bèstia.
1: Revés del Suprem a la llei de nets, el tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats.
3: Som a l'any 2002. La banda de rock britànica Muse va prendre accions legals contra Celine Dion. Per què, us preguntareu?
1: Però si té una cara d'àngel, aquesta dona.
3: Doncs, mira, doncs la Celine Dion és...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
4: Radio Marina. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Descobreix a Expocació Girona la gama SUV d'Ebro de gerència. Quilòmetre zero i ocasió des de 19.990 euros. Ara amb fins a 7 anys de garantia i etiqueta Eco. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre trobaràs Quadis Ebro a Expocació Girona, a Fornells de la Selva.
0: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Z Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Z Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Vine a Sant Hilari Sacalm per Fira Guilleries. El cap de setmana del 17 i 18 d'octubre no et perdis la Fira Artesana, Gastronòmica i Cultural del Cor de les Guilleries. Aquesta novena edició comptarà amb la presència de productors locals, demostracions d'oficis artesans, rutes pels boscos de les Guilleries, xerrades, música, espectacles infantils i la 54a tallada de troncs. Més informació al web santhilari.cat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
5: Expocasió, home.
4: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
6: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
2: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
0: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
2: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos. Et busco i t'avi...

Quilòmetre Zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: A Girauto creixem gràcies a tu. La teva confiança és el motor que ens fa millorar cada dia.
1: Fem un pas endavant i estrenem noves instal·lacions amb més estoc de vehicles d'ocasió. Ens traslladem a una nau completament nova, a només 500 metres d'on érem, davant els bombers de Girona.
0: Ens trobaràs al carrer Joan Torró i Cabretosa número 10.
2: I els dies 16, 17 i 18 d'octubre estarem a Expocasió Girona.
3: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents. L'entitat, fundada l'any 1976, va reunir prop de 300 persones en un acte celebrat a l'Hotel Evenia Olympic Palace. Actualment, el premi agrupa més de 100 establiments, principalment hotels, però també càmpings i apartaments turístics. El seu president, Enric Dotres, ha defensat que el futur del sector passa per trobar un equilibri entre la competitivitat turística i la qualitat de vida de la ciutadania. Per la seva banda, l'alcalde de Lloret, Adrià Lamela, s'ha assegurat que el municipi ja no busca créixer en nombre de visitants, sinó generar més valor amb l'activitat turística. I les fortes pluges d'aquest octubre han deixat inutilitzable més de la meitat del local d'assaig dels Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, situat al forroll de Palafolls. L'entrada d'aigua ha provocat que el parquet s'aixequi i ha malmès part del material que utilitza la colla. De fet, van haver de suspendre l'assaig de dimarts passat, però divendres van poder reprendre l'activitat utilitzant només la zona que no havia quedat afectada. Els Maduixots preveuen continuar assajant a la part segura del local durant el mes de temporada que els queda. La intenció és poder recuperar tot l'espai de cara a la temporada vinent, tot i que encara estan acabant d'avaluar els danys. De l'àmbit general, destaquem que Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat un acord amb Podem de cara a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. Segons ha informat Esquerra en un comunicat, Podem, que no es presentarà a Catalunya, contribuirà a la candidatura republicana i els dos partits col·laboraran durant la campanya electoral. L'acord també preveu que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, comparteixin actes de campanya. Els republicans defensen aquesta col·laboració com una manera de sumar esforços entre formacions d'esquerres i asseguren que és necessària per frenar l'extrema dreta i defensar els drets de la ciutadania. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, nuvolositat abundant al quadrant nord-est amb obertura d'algunes clarianes. Les temperatures màximes entre els 24 i els 26 graus. Demà dimecres seguirà la nuvolositat, tot i que amb tendència a disminuir. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
2: Busques una oportunitat diferent? Mugacar Girona estarà present a Expocasió amb ofertes, descomptes i preus de fira en tota la seva gamma de vehicles d'ocasió i quilòmetre zero de les marques Mazda, Omoda, Jaeco, Shangan i Lepas els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Expocasió Girona, a Fornells de la Selva.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

Mai t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ell.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Marta, demà pàdel a les 5.
4: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
3: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dent.
5: En la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent. Blanes.
7: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
8: L'hora de les notes.
7: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
8: L'hora de les notes. Amb Carles Gilibets.
7: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
5: Aquesta edició d'Expocació porta novetats. Arriba una nova marca. Arriba GBM. Una empresa amb més de 35 anys d'història que aterra a Girona de la mà de Bau Motor. Disseny, tecnologia i preu molt, però molt econòmic. Descobreix els seus models a Expocació Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
6: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Fundació Oncolliga Girona commemorarà el Dia Mundial del Càncer de Mama amb diverses activitats solidàries, entre les quals destaca una nova edició de la cursa Corre per les Mames. La iniciativa se celebrarà el diumenge 25 d'octubre simultàniament en 24 localitats gironines. La Selva serà la comarca amb més participació territorial, amb 9 seus, entre les quals hi ha Lloret, Vidreres, Hostalric, Massanes, Santa Coloma de Farners i Breda Riells. També s'hi suma Tordera. Els participants podran córrer o caminar per recaptar fons destinats als serveis de suport de les persones amb càncer i les seves famílies. Abans, el 19 d'octubre, Oncolliga organitzarà a Girona l'espectacle musical Cançons que donen vida. La Fundació també ha posat a la venda un braçalet solidari. I Mataró reunirà prop d'una trentena d'empreses, entitats i institucions del sector tèxtil en la primera edició de Fil and Fit. La nova fira industrial impulsada per ACGM se celebrarà aquest dijous i divendres 15 i 16 d'octubre a Can Marfà, amb l'objectiu d'impulsar la col·laboració empresarial i abordar els reptes de futur del sector. La trobada inclourà una vintena d'expositors i 9 conferències centrades en qüestions com la nova normativa europea, la sostenibilitat, l'economia circular i la digitalització. Entre els projectes que es presentaran hi ha una plataforma que permetrà crear prototips tèxtils virtuals en 3 dimensions per reduir costos i temps de producció. De l'àmbit general, destaquem que una quarta part de les estacions meteorològiques automàtiques del Meteocat ja han superat la precipitació mitjana de tot un any, quan falten encara gairebé 3 mesos per acabar el 2026. El Maresme, malgrat de mar, ja acumula un 6% més de pluja que la mitjana anual. A comarques gironines, Palafrugell també ha superat un 20% la mitjana anual, mentre que Girona Ciutat ja acumula 625 litres, un centenar més del que és habitual en aquestes dates. En conjunt, 8 de cada 10 estacions, amb més de 20 anys de dades, han registrat més precipitació de l'habitual fins a principis d'octubre. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres s'espera nuvolositat, però menys abundant que la d'avui, amb obertura també de clarianes. Les màximes estaran entre 25 i 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents.
2: Invertir en totxo, com es diu col·loquialment, continua sent una bona opció. El mercat immobiliari continua tenint una tendència positiva i, a més, l'habitatge és un bé que, a llarg termini, acostuma a mantenir i augmentar el seu valor. Ara bé, això no vol dir que comprar qualsevol immoble sigui una bona inversió. La rentabilitat depèn molt de què comprem, on ho comprem i a quin preu.
3: Des de l'antiguitat, el 13 va ser considerat com de mal auguri, per exemple, en el cristianisme. L'últim sopar de Jesucrist, hi havia 12 apòstols i Jesús, que era el número 13. Es considera a Judas el traïdor com el nombre 13. La Càbala enumera a 13 esperits malignes, igual que les llegendes nòrdiques. A l'Apocalipsi, el seu capítol 13 correspon a l'anticrist i a la bèstia.
1: Revés del Suprem a la llei de nets, el tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats.
3: Som a l'any 2002. La banda de rock britànica Muse va prendre accions legals contra Celine Dion. Per què, us preguntareu?
1: Però si té una cara d'àngel, aquesta dona.
3: Doncs, mira, doncs la Celine Dion és...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaire, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre, vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència. El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta.
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
0: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. El rei de la

0: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, ME i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap 2. Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
1: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
2: Expocasió, home.
3: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
4: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
6: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El curtmetratge d'animació Gilbert ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del 3er certamen de cinema de Blanes. La producció, codirigida pel gironí Jordi Jiménez, el valencià Arturo Lacal i l'asturià Àlex Salú, havia estat reconeguda aquest any amb el Premi Goya al millor curtmetratge d'animació. El festival ha tancat 6 dies de projeccions amb una gala al Teatre de Blanes presentada pel periodista Espartac Peran. Enguany s'hi han inscrit més de 4.000 produccions, de les quals 108 han format part de la selecció oficial. Entre els altres guardons destaca el premi a la millor pel·lícula de quilòmetre zero, que ha estat per a En juego, la vida de la directora gironina Yolanda Puga. En total, el festival ha repartit 7.500 euros en premis i ha reafirmat l'aposta pels nous talents i les produccions del territori. I el projecte Girls On de Pineda de Mar ha estat reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya com una iniciativa innovadora en l'àmbit de les polítiques públiques. El guardó es va lliurar divendres durant l'Assemblea General de l'entitat, coincidint amb la celebració del seu 45è aniversari. Girls On va néixer el curs 2022-2023 com un espai adreçat a noies d'entre 12 i 16 anys. La primera edició va comptar amb 27 participants i des d'aleshores el projecte s'ha anat consolidant dins les polítiques de joventut del municipi. De l'àmbit general, destaquem que el conseller delegat de SEAT i Cupra, Marcus Haupt, ha admès que la desaparició de la marca SEAT és un escenari possible. Ho ha afirmat aquest dilluns al Saló de l'Automòbil de París, tot i que ha defensat que la marca continua sent potent. De fet, Haupt ha vinculat la possible futura desaparició de la marca amb la regulació europea d'emissions. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, cel cobert amb obertura d'algunes clarianes. Les temperatures màximes entre els 24 i els 26 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Arriba fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
4: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
1: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
4: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Japan 21
6: o vine a veure la Expo que es diu Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre.
7: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents. L'entitat, fundada l'any 1976, va reunir prop de 300 persones en un acte celebrat a l'Hotel Ebene Olympic Palace. Actualment, el premi agrupa més de 100 establiments, principalment hotels, però també càmpings i apartaments turístics. El seu president, Enric Dotres, ha defensat que el futur del sector passa per trobar un equilibri entre la competitivitat turística i la qualitat de vida de la ciutadania. Per la seva banda, l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha assegurat que el municipi ja no busca creixent nombre de visitants, sinó generar més valor amb l'activitat turística. I les fortes pluges d'aquest octubre han deixat inutilitzable més de la meitat del local d'assaig dels castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, situat al forroll de Palafolls. L'entrada d'aigua ha provocat que el parquet s'aixequi i ha malmès part del material que utilitza la colla. De fet, van haver de suspendre l'assaig de dimarts passat, però divendres van poder reprendre l'activitat utilitzant només la zona que no havia quedat afectada. Els Maduixots preveuen continuar assajant a la part segura del local durant el mes de temporada que els queda. La intenció és poder recuperar tot l'espai de cara a la temporada vinent, tot i que encara estan acabant d'avaluar els danys. De l'àmbit general, destaquem que Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat un acord amb Podem de cara a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. Segons ha informat Esquerra en un comunicat, Podem, que no es presentarà a Catalunya, contribuirà a la candidatura republicana i els dos partits col·laboraran durant la campanya electoral. L'acord també preveu que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, comparteixin actes de campanya. Els republicans defensen aquesta col·laboració com una manera de sumar esforços entre formacions d'esquerres i asseguren que és necessària per frenar l'extrema dreta i defensar els drets de la ciutadania. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, nuvolositat abundant al quadrant nord-est amb obertura d'algunes clarianes. Les temperatures màximes entre els 24 i els 26 graus. Demà dimecres seguirà la nuvolositat, tot i que amb tendència a disminuir. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents.
2: Invertir en totxo, com es diu col·loquialment, continua sent una bona opció. El mercat immobiliari continua tenint una tendència positiva i, a més, l'habitatge és un bé que, a llarg termini, acostuma a mantenir i augmentar el seu valor. Ara bé, això no vol dir que comprar qualsevol immoble sigui una bona inversió. La rentabilitat depèn molt de què comprem, on ho comprem i a quin preu.
3: Des de l'antiguitat, el 13 va ser considerat com de mal auguri, per exemple, en el cristianisme. L'últim sopar de Jesucrist, hi havia 12 apòstols i Jesús, que era el número 13. Es considera a Judas el traïdor com el nombre 13. La càbala enumera a 13 esperits malignes, igual que les llegendes nòrdiques. A l'Apocalipsi, el seu capítol 13 correspon a l'anticrist i a la bèstia.
1: Revés del Suprem a la llei de nets, el tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats.
3: Som a l'any 2002. La banda de rock britànica Muse va prendre accions legals contra Celine Dion. Per què, us preguntareu?
1: Però si té una cara d'àngel, aquesta dona.
3: Doncs, mira, doncs la Celine Dion és...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
3: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
3: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
3: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
4: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos.
6: Ens trobaràs a Expocació Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre, a Fornells de la Selva.
7: Vine a Sant Hilari Sacalm per Fira Guilleries. El cap de setmana del 17 i 18 d'octubre no et perdis la fira artesana, gastronòmica i cultural del cor de les Guilleries. Aquesta novena edició comptarà amb la presència de productors locals, demostracions d'oficis artesans, rutes pels boscos de les Guilleries, xerrades, música, espectacles infantils i la 54ena tallada de troncs. Més informació al web santhilari.cat.
8: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
2: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
4: L'agenda de Radio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes fins al 31 d'octubre a la Casa Saladrigues, exposició Paisatges Humans i un niu de Joan Roca. També el proper dissabte 17 d'octubre hi ha una nova edició del Blanes Urban Fest. A Lloret hi ha el taller de teatre social per dones durant els dimecres d'octubre i novembre i fins al 31 d'octubre a la sala d'exposicions a la biblioteca hi ha l'exposició de les fotografies participants del 30è aniversari de Monfoto. A Tossa de Mar, avui dimarts, celebren l'aplec de Sant Grau fins a les 6 de la tarda. També destaquem a Tordera el proper dissabte 17 d'octubre la Fira del Conte a la plaça de l'Església amb diferents activitats i a Sant Hilari el proper cap de setmana 17 i 18 d'octubre hi ha la Fira Guilleries amb activitats com rutes, gastronomia, demostracions d'oficis i la 54era tallada de troncs com a tancament de fira. Acabem destacant un parell d'activitats més. A Sils, el proper diumenge, trobada de bicicletes antigues i clàssiques de 9 del matí a 2 de la tarda al passeig de Sant Cosme i Damià. I també a Maçanet de la Selva i a la 7a edició del Festival Octubre que se celebra fins al 18 d'aquest mes.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaire, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
3: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Fundació Oncolliga Girona commemorarà el Dia Mundial del Càncer de Mama amb diverses activitats solidàries, entre les quals destaca una nova edició de la cursa Corre per les Mames. La iniciativa se celebrarà el diumenge 25 d'octubre simultàniament en 24 localitats gironines. La Selva serà la comarca amb més participació territorial, amb 9 seus, entre les quals hi ha Lloret, Vidreres, Hostalric, Massanes, Santa Coloma de Farners i Breda Riells. També s'hi suma Tordera. Els participants podran córrer o caminar per recaptar fons destinats als serveis de suport de les persones amb càncer i les seves famílies. Abans, 19 d'octubre, Oncolliga organitzarà a Girona l'espectacle musical Cançons que donen vida. La Fundació també ha posat a la venda un braçalet solidari. I Mataró reunirà prop d'una trentena d'empreses, entitats i institucions del sector tèxtil en la primera edició de Fil and Fit. La nova fira industrial impulsada per ACGM se celebrarà aquest dijous i divendres 15 i 16 d'octubre a Can Marfà, amb l'objectiu d'impulsar la col·laboració empresarial i abordar els reptes de futur del sector. La trobada inclourà una vintena d'expositors i 9 conferències centrades en qüestions com la nova normativa europea, la sostenibilitat, l'economia circular i la digitalització. Entre els projectes que es presentaran hi ha una plataforma que permetrà crear prototips tèxtils virtuals en 3 dimensions per reduir costos i temps de producció. De l'àmbit general, destaquem que una quarta part de les estacions meteorològiques automàtiques del Meteocat ja han superat la precipitació mitjana de tot un any, quan falten encara gairebé 3 mesos per acabar el 2026. El Maresme, malgrat de mar, ja acumula un 6% més de pluja que la mitjana anual. A comarques gironines, Palafrugell també ha superat un 20% la mitjana anual, mentre que Girona Ciutat ja acumula 625 litres, un centenar més del que és habitual en aquestes dates. En conjunt, 8 de cada 10 estacions, amb més de 20 anys de dades, han registrat més precipitació de l'habitual fins a principis d'octubre. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres s'espera nuvolositat, però menys abundant que la d'avui, amb obertura també de clarianes. Les màximes estaran entre 25 i 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents.
2: Invertir en totxo, com es diu col·loquialment, continua sent una bona opció. El mercat immobiliari continua tenint una tendència positiva i, a més, l'habitatge és un bé que, a llarg termini, acostuma a mantenir i augmentar el seu valor. Ara bé, això no vol dir que comprar qualsevol immoble sigui una bona inversió. La rentabilitat depèn molt de què comprem, on ho comprem i a quin preu.
3: Des de l'antiguitat, el 13 va ser considerat com de mal auguri, per exemple, en el cristianisme. L'últim sopar de Jesucrist, hi havia 12 apòstols i Jesús, que era el número 13. Es considera a Judas el traïdor com el nombre 13. La càbala enumera a 13 esperits malignes, igual que les llegendes nòrdiques. A l'Apocalipsi, el seu capítol 13 correspon a l'anticrist i a la bèstia.
1: Revés del Suprem a la llei de nets, el tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats.
3: Som a l'any 2002. La banda de rock britànica Muse va prendre accions legals contra Celine Dion. Per què, us preguntareu?
1: Però si té una cara d'àngel, aquesta dona.
3: Doncs, mira, doncs la Celine Dion és...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser una fira de cotxes?
3: Expocasió, home.
4: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
5: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
6: Marta, demà pàdel a les 5.
7: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
6: Com? Marta Nolem, has de trucar a Vital Dent.
8: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
9: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

0: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
1: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
0: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
2: Més potència o més eficiència. Més confort o més tecnologia. Ja no has de triar. Nou NG ZS Hybrid Plus ho té tot. És l'híbrid que et dona més mobilitat amb etiqueta Eco. Vine a provar-lo a Expocació Girona, a l'estand de AM94 Motor els dies 16, 17 i 18 d'octubre, a Fornells de la Selva.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Z Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Z Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
3: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, ME i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del CAP 2. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El curtmetratge d'animació Gilbert ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del tercer certamen de cinema de Blanes. La producció, codirigida pel gironí Jordi Jiménez, el valencià Arturo Lacal i l'asturià Àlex Salú, havia estat reconeguda aquest any amb el Premi Goya al millor curtmetratge d'animació. El festival ha tancat 6 dies de projeccions amb una gala al Teatre de Blanes presentada pel periodista Espartac Paran. Enguany s'hi han inscrit més de 4.000 produccions, de les quals 108 han format part de la selecció oficial. Entre els altres guardons destaca el premi a la millor pel·lícula de quilòmetre zero, que ha estat per a En juego, la vida de la directora gironina Yolanda Puga. En total, el festival ha repartit 7.500 euros en premis i ha reafirmat l'aposta pels nous talents i les produccions del territori. I el projecte Girl Zone de Pineda de Mar ha estat reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya com una iniciativa innovadora en l'àmbit de les polítiques públiques. El guardó es va lliurar divendres durant l'Assemblea General de l'entitat, coincidint amb la celebració del seu 45è aniversari. Girl Zone va néixer el curs 2022-2023 com un espai adreçat a noies d'entre 12 i 16 anys. La primera edició va comptar amb 27 participants i des d'aleshores el projecte s'ha anat consolidant dins les polítiques de joventut del municipi. De l'àmbit general, destaquem que el conseller delegat de SEAT i Cupra, Marcus Haupt, ha admès que la desaparició de la marca SEAT és un escenari possible. Ho ha afirmat aquest dilluns al Saló de l'Automòbil de París, tot i que ha defensat que la marca continua sent potent. De fet, Haupt ha vinculat la possible futura desaparició de la marca amb la regulació europea d'emissions. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, cel cobert amb obertura d'algunes clarianes. Les temperatures màximes entre els 24 i els 26 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents.
2: Invertir en totxo, com es diu col·loquialment, continua sent una bona opció. El mercat immobiliari continua tenint una tendència positiva i, a més, l'habitatge és un bé que, a llarg termini, acostuma a mantenir i augmentar el seu valor. Ara bé, això no vol dir que comprar qualsevol immoble sigui una bona inversió. La rentabilitat depèn molt de què comprem, on ho comprem i a quin preu.
3: Des de l'antiguitat, el 13 va ser considerat com de mal auguri, per exemple, en el cristianisme. L'últim sopar de Jesucrist, hi havia 12 apòstols i Jesús, que era el número 13. Es considera a Judas el traïdor com el nombre 13. La càbala enumera a 13 esperits malignes, igual que les llegendes nòrdiques. A l'Apocalipsi, el seu capítol 13 correspon a l'anticrist i a la bèstia.
1: Revés del Suprem a la llei de nets, el tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats.
3: Som a l'any 2002. La banda de rock britànica Muse va prendre accions legals contra Celine Dion. Per què, us preguntareu?
1: Però si té una cara d'àngel, aquesta dona.
3: Doncs, mira, doncs la Celine Dion és...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplai antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
1: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
0: Apunta, dutxa Girona, 670-78-22-26.
2: Del 16 al 18 d'octubre, Nissan Camps Motor treu a l'expocasió els seus millors vehicles d'ocasió. Cotxes seminous, revisats i amb fins a 10 anys de garantia. Amb preus de fira i finançament especial. Tota la selecció en un sol lloc. I ja saps com va. Qui ve primer, tria primer. Fornells de la Selva, expocasió. Busca l'estand de Nissan Camps Motor.
3: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament.

0: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
1: Et deixem uns segons perquè pensis. Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant.
2: Vine a veure l'Expocasió Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. Va, vinga, selfie.
4: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
5: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
3: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
6: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents. L'entitat, fundada l'any 1976, va reunir prop de 300 persones en un acte celebrat a l'Hotel Ebenia Olympic Palace. Actualment, el premi agrupa més de 100 establiments, principalment hotels, però també càmpings i apartaments turístics. El seu president, Enric Dotres, ha defensat que el futur del sector passa per trobar un equilibri entre la competitivitat turística i la qualitat de vida de la ciutadania. Per la seva banda, l'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha assegurat que el municipi ja no busca créixer en nombre de visitants, sinó generar més valor amb l'activitat turística. I les fortes pluges d'aquest octubre han deixat inutilitzable més de la meitat del local d'assaig dels Castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, situat al forroll de Palafolls. L'entrada d'aigua ha provocat que el parquet s'aixequi i ha malmès part del material que utilitza la colla. De fet, van haver de suspendre l'assaig de dimarts passat, però divendres van poder reprendre l'activitat utilitzant només la zona que no havia quedat afectada. Els Maduixots preveuen continuar assajant a la part segura del local durant el mes de temporada que els queda. La intenció és poder recuperar tot l'espai de cara a la temporada vinent, tot i que encara estan acabant d'avaluar els danys. De l'àmbit general, destaquem que Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat un acord amb Podem de cara a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. Segons ha informat Esquerra en un comunicat, Podem, que no es presentarà a Catalunya, contribuirà a la candidatura republicana i els dos partits col·laboraran durant la campanya electoral. L'acord també preveu que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, comparteixin actes de campanya. Els republicans defensen aquesta col·laboració com una manera de sumar esforços entre formacions d'esquerres i asseguren que és necessària per frenar l'extrema dreta i defensar els drets de la ciutadania. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, nuvolositat abundant al quadrant nord-est amb obertura d'algunes clarianes. Les temperatures màximes entre els 24 i els 26 graus. Demà dimecres seguirà la nuvolositat, tot i que amb tendència a disminuir. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Busques cotxe revisat rigorosament i amb fins a 3 anys de garantia? Espoticar de Quadis Andreu, la nostra marca de vehicles d'ocasió, t'espera a Expocasió. Troba ofertes espectaculars en quilòmetre zero de les marques com Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth i Leapmotor. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Expocasió Girona, a Fornells de la Selva.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio
5: Marina. Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
2: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
1: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 7:15.
2: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
1: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: El matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: Espanya té el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
5: No acostuma a anar acompanyat d'una bona
3: moltes
5: salut.
3: Moltes coses.
6: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
7: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
8: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant corrent pel passadís.
7: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes que algú t'agafi.
8: Espero que algú t'agafi.
3: Moltes coses.
8: Més bé que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
9: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lluita.
10: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
11: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
1: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
12: ¿Qué hay de nuevo, viejo?
3: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Aquesta, sens dubte, és la setmana Oques Grasses i és per aquest motiu que nosaltres hem fet una proposta realment especial. Tres temes d'aquesta banda que fan història aquesta setmana amb aquests quatre concerts, inicialment dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre, tot i que aquest primer concert, amb les inclemències tan tremendes del temps, va haver d'ajornar-se a dijous. Una darrera remesa d'entrades, el 22 de setembre, va fer embogir a molts dels seus fans. Fins a un 830% es van disparar el preu de les seves entrades. Un dels grups més estimats que sembla que diu adéu de manera no definitiva, però de moment sí indefinida. I tres propostes que pots votar a Instagram i al Telegram. In the Night, un tema del 2019 de l'àlbum Fans del Sol, s'envia un 14% dels vostres vots. Seguit per Elefants, publicat el 2021 des de l'àlbum A Top amb la Vida, 36% dels vostres vots. Això vol dir que la gran balada de les oques Sorra de tu, una preciosa cançó del 2024 de l'àlbum Un fruit del deliri, es converteix en la nostra cançó de la setmana. Una cançó que de ben segur crearà un moment especial en aquest l'últim concert dels quatre concerts de les Oques i que gràcies al 50% dels vostres vots a Instagram i Telegram s'ha convertit en la vostra cançó favorita d'Oques Grasses, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Ens deixem emportar, doncs, pel deliri. I gràcies al 50% dels vostres vots, aquest sort de Tudoques Grasses és la nostra cançó de la setmana.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Fundació Oncolliga Girona commemorarà el Dia Mundial del Càncer de Mama amb diverses activitats solidàries, entre les quals destaca una nova edició de la cursa Corre per les Mames. La iniciativa se celebrarà el diumenge 25 d'octubre simultàniament en 24 localitats gironines. La Selva serà la comarca amb més participació territorial, amb 9 seus, entre les quals hi ha Lloret, Vidreres, Hostalric, Massanes, Santa Coloma de Farners i Breda-Riells. També s'hi suma Tordera. Els participants podran córrer o caminar per recaptar fons destinats als serveis de suport de les persones amb càncer i les seves famílies. Abans, 19 d'octubre, Oncolliga organitzarà a Girona l'espectacle musical Cançons que donen vida. La Fundació també ha posat a la venda un braçalet solidari. I Mataró reunirà prop d'una trentena d'empreses, entitats i institucions del sector tèxtil en la primera edició de Fil and Fit. La nova fira industrial impulsada per ACGM se celebrarà aquest dijous i divendres 15 i 16 d'octubre a Can Marfà, amb l'objectiu d'impulsar la col·laboració empresarial i abordar els reptes de futur del sector. La trobada inclourà una vintena d'expositors i 9 conferències centrades en qüestions com la nova normativa europea, la sostenibilitat, l'economia circular i la digitalització. Entre els projectes que es presentaran hi ha una plataforma que permetrà crear prototips tèxtils virtuals en 3 dimensions per reduir costos i temps de producció. De l'àmbit general, destaquem que una quarta part de les estacions meteorològiques automàtiques del Meteocat ja han superat la precipitació mitjana de tot un any, quan falten encara gairebé 3 mesos per acabar el 2026. El Maresme, malgrat de mar, ja acumula un 6% més de pluja que la mitjana anual. A comarques gironines, Palafrugell també ha superat un 20% la mitjana anual, mentre que Girona Ciutat ja acumula 625 litres, un centenar més del que és habitual en aquestes dates. En conjunt, 8 de cada 10 estacions, amb més de 20 anys de dades, han registrat més precipitació de l'habitual fins a principis d'octubre. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres s'espera nuvolositat, però menys abundant que la d'avui, amb obertura també de clarianes. Les màximes estaran entre 25 i 26 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Et busco i t'habito.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11.
2: Come on, baby girl, baby girl.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12.
2: Ja comença a fer-se clar.